Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Som l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM. On sents la música.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

maybe time.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Ho hem sabut fa una estona, una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència de l'Ametlla del Vallès. Per saber quina és la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb el nostre company, el Jordi Roig, de Ràdio Silenci. Jordi, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs una persona mort i 11 han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest dimarts a la nit fins a 8 habitacions a la residència Vallparadís, a l'Ametlla. L'avís ha arribat cap a 2:15 de la nit al centre, que està localitzat als afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, l'incident s'ha tancat amb 71 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. L'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha donat més detalls de l'afectació entre les persones en declaracions a la xarxa.
4: L'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i la optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
3: A banda, l'incendi ha deixat 60 persones amb afectacions lleus que no ha calgut traslladar. En una primera intervenció, els bombers, com a mesura preventiva, han desallotjat totes les persones de la primera i la segona planta. I, segons els bombers, a la tercera també hi ha arribat una mica de fum. Amb el foc apagat, els bombers treballen per acabar d'extingir punts calents i ventilar.
2: Gràcies, Jordi. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I també un home ha resultat ferit crític i un altre de lleu després d'una explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, per a l'ada aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà en aquests moments, a partir de les 9, al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA després que Catalunya exclogués el 23% dels alumnes de la mostra per sobre del 5% màxim recomanat per l'OCDE. L'error fa que els resultats catalans no es puguin comparar amb els d'altres territoris i va provocar crítiques de l'oposició i la comunitat educativa. La consellera Esther Niubó, recordem, va destituir la secretària general d'Educació i va anunciar també tres expedients disciplinaris. La compareixença arriba enmig del malestar dels docents i després de diverses vagues. Illa també ha convocat els grups parlamentaris a una cimera educativa aquest mateix divendres. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Bàscara deixa un carril tallat en sentit França. A banda també una avaria a l'A2 al Papiol, deixa un vehicle al voral i a banda també hi ha retencions a l'A2 i la C55, a Abrera, a la B23 al Papiol, a la C32 a Gavà, a la C31 Viladecans i també a la C59 a Caldes de Montbui. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i La Molina.
1: Notícies en xarxa.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

Ripollès FM. Your radio. On sents la música.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
1: Creu Roja.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per aportar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
5: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA. Illa ha reconegut errors greus en la metodologia d'aquestes proves i ha dit que no haurien d'haver passat, que el govern ho assumeix i que ho corregiran. Connectem ara amb la Mont Carvajal. Mont, bon dia.
3: Bon dia. Illa ha assenyalat dos errors d'origen. D'una banda, l'Institut Nacional d'Estadística del Govern espanyol no avisa que cal apartar el 5% d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge de les proves i de l'altra, quan sí que ho indiquen, és el departament qui no adverteix els centres.
4: La documentació que es va presentar als centres reproduïa la informació facilitada per l'INE sobre els criteris d'exclusió de l'alumnat. Era una informació correcta pel que fa als supòsits d'exclusió, però incompleta en un aspecte que després resultaria determinant. No hi constava el llindar del 5% d'alumnat exempt que l'OCDE estableix com a referència.
3: Però ella de seguida ha passat els anuncis fets ahir sobre prohibició de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i ha convidat tothom a debatre l'educació que el país necessita per fer un pacte de país. Junts i Esquerra, que ja estan intervenint, han acusat el govern d'opacitat perquè estan convençuts que el govern va saber l'error de la mostra fa més d'un any i no ho van dir. I pregunten a ella per què va callar. Han dit que l'error és enorme i greu perquè ha fet quedar en ridícul tot el país.
2: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència d'Ametlla del Vallès. En SEMA té 78 persones, a banda de la víctima mortal, 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. I també un home ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, Peralada, aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 en sentit sud hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En sentit nord també hi ha congestió entre Santa Coloma i Barcelona per un accident a l'AP7. Hi ha retencions en sentit Tarragona i també hi ha retencions a la C31 entre Barcelona i Badalona i a la C33 en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari també, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina per una incidència en l'infraestructura i també hi ha retards a l'R2 sud per una altra incidència, en aquest cas a Cunit. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. Les màximes avui rondaran entre els 28 i 32 graus. Notícies.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
2: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
3: El veí del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Olivia, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: les 11.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i la validació de la mostra. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert tres expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. I anem ara fins als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, on aquest matí s'està produint el desnonament d'una família. En els propers mesos, 11 famílies més podrien trobar-se en la mateixa situació. Els veïns denuncien que aquests processos afecten famílies en situació de vulnerabilitat. Connectem ara amb Marcel Puig. Quina és la situació? Bon dia.
4: Bon dia, doncs, a les 10 del matí, al voltant de les 10 del matí, ha arribat la comitiva judicial aquí, als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Abans d'entrar a l'habitatge afectat, hem parlat amb els membres del PAP, Plataforma per Afectats de la Hipoteca i l'Habitatge d'aquí a Osona, que intenten que aquest desnonament es posposi per més endavant. Avui s'està produint aquest desnonament d'una de les 11 famílies que podrien ser desnonades dels seus habitatges. El primer desnonament ja es va intentar el dia 26 de juny, però es va poder evitar, per tant no es va dur a terme. Aquests 11 pisos que es volen ser desnonats són d'antics llogaters d'aquests pisos o de pisos ocupats. Aquests 11 formen part dels 104 pisos que van perdre la protecció oficial el 2023 i després de la compra dels 76 habitatges per part de l'Incasòl el 2024 van passar al parc públic. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar alguns pisos, fet que deriva en aquests desnonaments. Seguirem el cas de com evoluciona aquest desnonament. De moment es troben a dins a l'habitatge.
3: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar al port de la Selva, a l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 3:15. Per ara no se'n reconeix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I una persona també ha mort en l'incendi declarat aquesta nit en una residència a l'Ametlla del Vallès. El SEMAT és un total de 78 persones, a banda de la víctima mortal. 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni i el foc ha afectat la primera planta de la residència situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i 3 pisos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Accepta el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de les 3 a les 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut, i és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
4: What's going on? It's Alex Parker.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir alguns errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i també en la validació de la mostra. L'oposició ha aprofitat per demanar de nou el cessament de la consellera Esther Niubó. Connectem ara amb la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bon dia. Endavant, Mont.
3: Bon dia. Illa ha reconegut errors greus en les proves PISA del 2025, errors de mètode i de falta de transmissió d'informació del Consell Superior d'Avaluació, que era l'òrgan alertador, que no va comunicar que s'estava excloent el 23,2% d'alumnat i no el 5% permès, ni als seus superiors ni tampoc als centres que feien les proves i que ho haguessin pogut corregir. Els grups acusen Illa d'opacitat i de falta de transparència, de saber dels errors fa més d'un any i d'haver-ho amagat, i han demanat el cessament de Niubó. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
4: Quan el departament va saber que havia exclòs el 23,2% dels alumnes i que feia un any, que rebia avisos sense que ningú fes res per corregir-los. El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema, perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
3: Illa, en la seva rèplica, ha defensat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assumit ell tota responsabilitat política i s'ha centrat sobretot en el Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne.
2: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest matí que convoca una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar la situació complexa del sector vitivinícola i també dels danys derivats de la sequera i de l'augment de costos. La trobada es farà el dilluns vinent a la seu del Departament d'Agricultura de Gran Via a Barcelona. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir, que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i més de 100 anys fent augmentar així el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen i els viatgers han de baixar a Sagrera i agafar el trajecte amb l'L1 del metro.
1: Notícies en xarxa.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans, els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
6: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes,
7: pantalons All Shot Viejo Amigo,
6: i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito empastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade,
7: el bo i millor de la música dels

0: Carey, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Ai, California Love. Què tal, nois i noies, amants de la música dels 70s, 80s i 90s? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade, que en Jordi Casas, qui us farà costat en els propers 60 minuts, acompanyat de Caco Martínez i l'Esteve Llop, per presentar-vos aquelles grans cançons que, malauradament, actualment ja no es fabriquen, mentre esteu fent el que estigueu fent. Alguns treballant a casa, a la feina, conduint el vostre vehicle, etc, etc. Molt bé, m'agradaria saludar aquells i aquelles que m'escolteu en línia, és a dir, online, o també els que ho feu i les que ho feu des del Ripollès, des de Manlleu i l'Osona, des de l'Empordà, des de, per exemple, la Selva, o des de Girona Capital i el Gironès, o bé la gent que ara mateix m'esteu escoltant des del Baix Llobregat, el Vallès, Barcelona, àrea metropolitana, el Maresme, el Bages, la Noia, Lleida, la Terra Ferma, Terres de Ponent, Andorra, Formentera, Eivissa, Ses Illes Balears, també, per exemple, a Sitges, Garraf, o bé, per exemple, també des de Cunit, la Costa Daurada, a Tarragona. Molt bé, doncs res, com és habitual, m'agradaria ara mateix que en Caco Martínez ens presenti un d'aquells tamarros que segurament, oi, Caco, us duran molt bona vibra, com diria ell.
2: Hola, amics, ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. L'icònic productor i DJ britànic Fatboy Slim ens ha donat moltes mostres del poder que té la seva intel·ligència musical amb detalls molt simples, com el track que va llançar a 1999 i que escoltarem a continuació. Praise You, tercer senzill del seu segon àlbum You've Come a Long Way Baby, aconseguint el seu número 1 a la llista dels singles del Regne Unit i a Islàndia, el número 4 a Canadà, el número 6 a Irlanda i el número 36 als Estats Units, venent més de 150.000 unitats als Estats Units. Simplement per tenir la gran idea d'incorporar la capella del track de 1975, Take Your Praise, de Camille Yarbrough.

0: Sabeu qui és Fatboy Slim? No és altre que Norman Cook, un dels membres d'aquella banda britànica que un dia, recordeu-me, que hem de posar el programa, que es diuen The House Martins. Aquells de Me and the Farmer, Happy Hour, o Every Woman, Every Man, Going the Caravan of Love. Norman Cook, Pizza Man. Bé, tenia molts pseudònims, va fer moltes coses als anys 90, però una de les més famoses, Fatboy Slim.
1: Through the hard times and the good, I have to sell.

0: Veieu, la cançó de Fatboy Slim estava samplejada, com ha dit en Caco Martínez, de Camila Yarrut i d'aquesta cançó que es deia Take You Praise. Molt bé, ara mateix tenim la visita, avui ha vingut d'hora, de l'Esteve Llop, un home també omnipresent a la radiodifusió catalana. El seu programa es diu Rock and Classics i francament retrona a tota la radiodifusió catalana. Què tal, Esteve? Com anem?
1: Hola, Jordi. Hola, oients de Hit Parade. Salutacions. Avui viatgem als anys 90 de nou per a recuperar una cançó que a mi em sembla boníssima, amb un sampler que va marcar tota una època. És una cançó de The Bucketheads amb una producció de Kenny Dope. Kenny Dope González era membre de Masters at Work i va tenir la idea d'agafar un sampler original d'una cançó de Chicago, una cançó anomenada Street Player, que va sortir a la llum el 1979. Doncs bé, al febrer del 1995 va aparèixer aquest maxi que va sonar molt i molt bé amb la música dance house d'aquella època. Segur que recordareu aquest gran The Bomb, These Sounds Fall Into My Mind.

amb una banda que es diu Chicago i aquella fantàstica cançó que es deia Hard to Say I'm Sorry. Doncs bé, el Peter Cetera, el Chicago, a banda de balades, també tenien temes funk. Als anys 70 ho van demostrar amb aquesta cançó. Us sona? Us sona el que ha sonat abans? Molt bé, doncs, aquí tenim a Chicago amb allò que es deia Street Player.

Molt bé, més que res, un petit incís, posar aquesta cançó per dir-vos que la d'abans, la que ens ha presentat l'Esteve Llop, estava directament samplejada d'aquest tema dels Chicago Street Player dels anys 70. Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Us veu la cara somrient recordant les bestieses que fèieu i fèiem als anys 90 mentre Thomas Van Galter, el fill del senyor Van Gaal,

aquesta cançó i també haver-la presentada a la ràdio l'any 92 quan Chocolate Puma, en aquest cas sota el nom de The Good Men, un duet holandès, van treure aquesta cançó que era una batucada francament brutal, que una miqueta més tard, a finals dels 90, va aprofitar l'home motxo. En Mike Hagnall, de Simple Red, per treure aquest Fairground.

va assemblejar la cançó i va ser una de les últimes vegades que vaig poder escoltar una cançó de Simple Red, en aquest cas Mike Hucknall, amb aquest Fairground. Molt bé, ens anem amb Colin Cribillet, amb perdó del cognom del primer membre d'aquest duet. Eren DJs del Ministry of Sound de Londres. Un d'ells, malauradament, ens va deixar degut a una llarga malaltia. Es feien dir CNC Music Factory i, de fet, van agafar un sampler de la veu de la meva amiga Jocelyn Brown per treure aquesta cançó que es deia Et faré suar, Gonna Make You Sweat, amb CNC Music Factory.

algo especial. Aquest em recorda el meu bon amic Robert Armengol, gran locutor i DJ, que la posava moltíssim. What Ben Boogie, després de temes com The Planet on the Go, Get Out Your Lazy Bed, Half a Minute, Sneaking Out the Back Door, però sense bàsia, ja van treure directament aquesta cançó que es deia What Ben Boogie, Matt Bianco. I ara donem pas a la Gloria Estefan. Una vegada em va passar un cas molt curiós. Estava entrevistant a John Secada, amb D, Secada, no malinterpreteu. I diu, i tu, ¿cómo te llama? Perquè és cubano, també, no? Dic, pues, Jordi Casas. Dic, que seria Jorge Casas. Va agafar el telèfon, truca a la Gloria Estefan, diu, estoy con Jorge Casas. Jorge Casas era el productor de Gloria Estefan, la Miami Sound Machine, i això que es deia Conga. Ostres!

amb els Right Side Fred. Sembla que digui amb sang freda, eh? Right Side Fred, quina sang més freda que tinc. Un duet format per dos germans britànics amb aquesta cançó que es deia No parlis, només petoneja'm, Don't talk, just kiss, amb la veu també de Jocelyn Brown, donant pas des d'Ontario al Canadà, aquí a Hit Parade, a Bryan Adams, amb això que es deia...

Escoltes Hit Parade, els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

Aquesta veu brutal ens va deixar el 25 de novembre de l'any 22, però sempre recordarem a la Coco Hernández de la pel·lícula Fama, Fame, o la que va cantar aquest What a Feeling a l'any 1983 des d'aquesta fantàstica pel·lícula que es deia Flashdance. No creus que vas massa pintada, nena? Senyores i senyors, això és per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, Hit Parade, sóc en Jordi Casas, ara mateix recuperant un altre èxit de la mateixa pel·lícula, Flash

0: un home que amb una sola cançó va viure pràcticament tota la seva vida.
1: Bàsquet per ell, en Jordi Casas.
2: Jordi Casas, estic posant la ràdio i només sento que reggaetó.
3: No, no, no, reggaetó, no!
4: Música de casset de benzinera a Hit Parade.

intel·ligència artificial. Kenny Loggins, Fools, des de la pel·lícula Fools de l'any 1984. I ara mateix ens anem amb una altra pel·lícula que es deia Beverly Hills Cop, superdetective en Hollywood amb Eddie Murphy. I un dels grans temes d'aquesta pel·lícula va

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables a PISA i diu que es van produir mancances en la transmissió d'informació. Apunta errades d'interpretació i supervisió i insisteix que la incidència no va ser elevada als responsables polítics. Mon Carvajal, explica'ns. Bon dia.
2: Bon dia, sí, aquesta compareixença ja s'ha acabat, han intervingut el president i els grups i el president Salvador Illa no ha aclarit per què el departament no va corregir els errors malgrat ser advertits fins a 7 vegades per part del Ministeri i ha defensat la consellera Niubó de tota responsabilitat.
3: No ha estat un problema del sistema educatiu català, ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat amb detall, he fet un detall de les dates, he dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
2: Els grups han acusat d'opacitat i de falta de transparència perquè diuen que sabia dels errors fa més d'un any i ho ha amagat i han demanat el cessament de Niubó.
1: Gràcies, Mon, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir i que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys, fent augmentar el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar del port de la Selva, a l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 3:15. Ara per ara no se'n coneix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I els departaments de Salut i Drets Socials i Inclusió traslladaran a altres sociosanitaris i geriàtrics els 13 usuaris de la residència de l'Ametlla del Vallès afectada aquesta nit per un incendi i en una persona ha perdut la vida. Es tracta de les 13 persones que van haver de ser traslladades a l'hospital i que ara hauran de ser reubicats. La majoria tindran nou destí aquest mateix dimecres, però n'hi ha dos que continuaran ingressats per problemes respiratoris, un d'ells ingressat a l'UCI. I els Mossos investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos el van localitzar, recordem, el 19 d'agost, uns treballadors de l'embassament i inicialment no s'hi van apreciar indicis de criminalitat.
0: Notícies en xarxa.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Welcome to Joe!

0: Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM. Ripollès FM presenta Efemèrides del Ripollès amb Miquel Sitjà. Un espai sobre les efemèrides de la nostra comarca per conèixer una mica millor d'on venim. On anem ja és una altra història.
1: Benvinguts a Efemèrides del Ripollès. Què tal, Miquel? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Disposats en els propers minuts a seguir parlant d'efemèrides significatives per la nostra comarca. En portem unes quantes ja. Aquí a Ripollès FM, amb en Miquel Sitjà, hem parlat amb ell de diferents dates, de diferents indrets de la nostra comarca que tenen un significat especial i que l'hem anat explicant als micròfons d'aquí de la ràdio i que els podeu trobar a la pàgina de Ripollès FM, al podcast. Trobareu totes les efemèrides que hem pogut parlar amb en Miquel en tots aquests episodis que portem ja de la temporada passada. Però encetem aquesta nova temporada, seguirem parlant d'efemèrides, però també parlarem de persones relacionades amb efemèrides. Fins ara havíem parlat de fets més aviat que havien passat en una data concreta, però a partir d'ara el que farem és parlar també de persones, carrers de persones, perquè un carrer determinat o una plaça porta el nom d'una persona, perquè hi han persones que han passat a la història de la nostra comarca. En Miquel ens explicarà totes aquestes singularitats i anirem coneixent una mica millor la història de la nostra comarca a través d'aquestes efemèrides. Miquel, avui ens anem en una data de la qual ha fet poquet, molt pocs dies, 90 anys. Parlo del 12 de setembre de 1936.
2: I, efectivament, el 12 de setembre de 1936 té a veure també amb un personatge.
1: Ah, sí? Doncs mira, sí, comencem ja amb un personatge.
2: Que, al qual se li va dedicar una plaça al poble de Planoles.
1: Ah.
2: Aquest personatge era mossèn Josep Puig i Patsí, que va morir justament el 12 de setembre de 1936. Va morir, i això és la nota dramàtica, va morir assassinat. El 12 de setembre de 1936 estàvem en ple inici de la Guerra Civil. Ja havia passat el 18 de juliol de 1936, que hi va haver el cop d'estat de Franco contra el govern legítim de la República, i es va instal·lar a molts punts d'Espanya, de l'estat espanyol, de la República Espanyola, un cert desordre i una certa anarquia, i a Catalunya en especial, i al Ripollès i a la Vall de Ribes també. Aleshores van prendre el poder i el control de la situació forces anarquistes que van decidir aprofitar l'oportunitat que donava aquesta guerra per canviar el món, per reformar el món, que volia dir eliminar la religió de la vida pública. Ho van fer d'una manera força salvatge, dedicant-se a matar capellans, monges, perseguir gent, diríem, creient. Aleshores,
1: perquè això, Miquel, perdona una qüestió, això no només va passar en aquest cas que ens expliques avui, sinó
2: a molts altres
1: casos. A la comarca no va ser una excepció,
2: no,
1: l'assassinat d'un mossèn en aquest cas,
2: no,
1: sinó que van arrasar una mica amb tots els mossèns, no sé si ho dic bé o malament, de la comarca del Ripollès,
2: sí,
1: en aquells dies, oi?
2: Sí. Molt especialment en aquelles dates de la tardor, estiu-tardor de 1936, molt especialment a l'entorn de la Vall de Ribes, perquè a la Vall de Ribes hi viatjava un escamot anarquista molt famós que era capitanejat pel Cojo de Màlaga, que era un líder anarquista, i aquest es va dedicar a matar molta gent, a segrestar persones, a incautar, a robar, i aquest pobre mossèn, doncs, ho va pagar va ser el primer que va morir, que van matar. A partir del 12 de setembre de 1936,
1: sí,
2: hi ha altres persones que moren. La fusellen a la Collada de Toses, on avui hi ha, hi ha un spa, un hotel spa, que antigament hi havia hagut una gasolina.
1: A dalt de tot, doncs.
2: A dalt de tot,
1: a la Collada de Toses.
2: A la Collada de Toses, i l'enterren en una fossa comuna allà mateix.
1: Uh-huh. A dalt de tot de la Collada de Toses hi ha una fossa comuna,
2: sí,
1: Miquel?
2: Hi havia hagut una fossa comuna de gent que havien matat els anarquistes. Més que enterrar-lo, van deixar tirat mort. I després, el 13 de setembre al matí, uns pastors que passaven per allà van enterrar-lo en aquest mossèn anar a la fossa comuna aquesta. I el 1939, el franquisme, diríem que va ser tan igual de salvatge que els anarquistes, matant gent, diríem, d'una altra tendència ideològica, matant anarquistes, per exemple, en aquest cas, doncs el franquisme va recuperar el cos d'aquest mossèn i el van enterrar al cementiri de Planoles ja acabada la Guerra Civil, i el poble de Planoles li va dedicar en homenatge a aquesta plaça que hi havia hagut, que em sembla que ara ha perdut el nom.
1: D'acord, doncs aquesta ha estat l'efemèride d'avui, vinculada amb un personatge, en aquest cas un mossèn, que va patir la fúria, anem a dir, la injustícia dels anarquistes en aquell moment, i va estar afusellat, com ens ha explicat avui en Miquel, al final de la colla de Toses, de Toses, millor dit, on ara hi ha aquest hotel spa que es pot veure perfectament passant per la carretera. Miquel, gràcies per explicar-nos un dia més aquestes efemèrides de casa nostra, i t'esperem amb un nou capítol que ja tindrà a veure amb una altra efemèride i amb una altra història, i qui sap si amb un altre personatge. Fins a la propera, molt bon dia.
2: Bon dia.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Estic intentant enviar un missatge a la teva germana, però no me'n surto.
1: Més Digitals és un pla de xoc contra la bretxa digital que s'ofereix a tot el territori de Catalunya. Si vols millorar les teves competències digitals bàsiques, hi trobaràs tres opcions disponibles en funció del teu grau de coneixement. 15 hores de formacions presencials i gratuïtes en què aprendràs a fer servir el mòbil per demanar cita per anar al metge, fer fotografies o comunicar-te amb la família i les amistats, entre d'altres. Truca al 012 i informa-te'n. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
3: Hallo alle Farben!

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
1: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Welcome to Jack!

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Us parla Mercè Roura. Salvador Illa reconeix errors greus inacceptables, ha dit, en el fiasco de les proves PISA. El president de la Generalitat ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
3: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat amb detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
2: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència, diuen, i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament, recordem-ho, a finals de juliol. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es desplegaran 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre, per tant, atenció, i demà de les 10 a les 2 del migdia. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
4: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
2: I Renfe apunta que les pluges i les vibracions de les obres són la hipòtesi pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix, tot plegat sumat a les vibracions del pas del tren i de les obres. I un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats. Es tracta d'un assessor de premsa que la diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. I darrer punt, José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei d'Aràbia Saudita. L'expresident demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació amb la monarquia.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
3: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 902 703 111.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Quatre, us parla Mercè Roura. L'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors de l'informe PISA. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació Esther Niubó i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure l'informe que els molestava. Escoltem Mònica Sales de Junts.
3: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
2: Els socis de govern han titllat a presa de pèl i de ridícules les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jessica Albià, que és la líder dels comuns.
4: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
5: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
2: Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei que permet les comunitats autònomes destinar el seu superàvit pressupostari a polítiques essencials, com és el cas de l'habitatge. Ho ha fet amb 300 vots a favor, entre els quals els del PP, 38 en contra i 10 abstencions. La mesura també permet que les comunitats amb deute sobre el PIB inferior al 12,4% ja no estiguin obligades a destinar superàvit a reduir l'endeutament. I l'Audiència Nacional absorb l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en considerar que no va participar en l'operatiu de blanquejar 900.000 euros orquestrat per el narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal diu que no ha pogut concloure d'un mode inequívoc que Boye participés en l'elaboració de contractes privats de compravenda de lletres de canvi. I parlem de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: Has vist el Biel? Des que es va fer de cultura jove no para mai per casa.
4: Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
5: Com que el Biel aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Yo! Hey, check this out.
7: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
8: i Pipi que fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
7: Hit Parade.
9: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcalde de Nova York, Zoran Mandamí, s'han alineat en temes com la defensa de l'assequibilitat, els valors democràtics i de la dignitat dels treballadors. Mandamí ha celebrat un acte de reconeixement a Sánchez i a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, a la seva residència oficial. Ha remarcat que tots dos són campions de la gent treballadora. En el cas de Sánchez, ha ressaltat el seu esforç en Palestina o amb les pujades del salari mínim. Més temes. Unió de Pagesos ha convocat pel dia 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
3: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
2: I l'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Covi a la Vila Olímpica, on un grup de persones dormia de manera continuada des de feia mesos. Fons municipals han indicat que l'actuació s'ha dut a terme per problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. Durant la intervenció s'ha prestat atenció a unes 32 persones. Els equips municipals de neteja han condicionat l'espai i han recollit aproximadament 3.000 quilos de residus acumulats. I el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Unió Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als propers mesos. Els afectats viuen en uns blocs de pisos amb 76 pisos, propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Hi ha 11 famílies afectades que sumen 60 persones. Llibertat provisional sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar 400 clients per un valor de 2 milions d'euros. El magistrat de la plaça 5 d'instrucció de Figueres ha acordat mesures cautelars com la retirada del passaport i l'imposa la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització i la compareixença requerida, així com l'embargament preventiu.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit a Sumar que surti del govern de coalició si el PSOE no pren mesures contra els fons voltor. Colau ha reclamat que el recent desnonament de la Mari Carmen, l'Avui, una veïna de Madrid de 83 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70, sigui un punt d'inflexió. L'escoltem.
3: Y no puede ser que nuestro espacio político sea cómplice de esa cobardía del Partido Socialista. Se acabó. O sea, no se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda, especialmente en el caso de personas vulnerables como el de Mari Carmen.
2: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social. Fins a finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals. Escoltem Albert Ferrer, ponent de l'informe, que ha explicat que per tendir a la igualtat caldrà prendre mesures.
4: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
2: La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre 2027 i 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, un 66% més que el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte amb les administracions a Palau i és per finançar polítiques com l'atenció del domicili de les persones vulnerables. I 12 persones han hagut de ser ateses i diverses zones del Congrés han hagut de ser desallotjades per la presència d'un gas tòxic després que la diputada del PP, Ana Vázquez, exhibís un esprai de gas pebre dins de l'hemicicle. La policia ha presentat 3 lavabos, un menjador i la cuina i ha desallotjat els treballadors que estaven en aquests espais. Un treballador del PP ha admès que l'havia activat. I els càmpings gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i l'aeroport Girona Costa Brava i asseguren estar preparats per enfrontar-se als temporals aquesta tardor. Ho han fet en el Congrés Anual.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Atenció!

0: Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Hey everyone, it's Miley Cyrus.

0: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
1: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
2: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.
5: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
6: My name is Alex Warren.

0: spui.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El pregó de la Mercè ha estat una reivindicació del comerç de proximitat. Ha anat a càrrec dels propietaris de l'històric celler de Gelida de Sants, Toni Falgueres, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres. Pare i filla han fet un repàs a la història del celler a Sants, que té més de 130 anys, i a la important tasca de fer barri i xarxa des del petit comerç. N'escoltem un fragment.
4: I porto tota una vida darrere del taulell. I des d'aquest taulell he vist passar modes, crisis, alegries, obert, gent que entrava a comprar una ampolla i que moltes vegades acabava explicant-te la seva vida. Per això avui no vull parlar només de vi, vull parlar de la Barcelona que obre la persiana cada matí venent sabates, joguets, perfums, de la Barcelona que encara pregunta: què ens recomanes?
3: Enguany, Barcelona està anomenada capital europea del comerç local per la Unió Europea. I seguim parlant de les festes. Una anècdota: en els primers minuts de les festes han deixat una imatge de pel·lícula. Pocs minuts abans que es posés en marxa el seguici inaugural abans del toc de l'Àliga a la Palau de la Virreina, un dels portadors de l'Àliga, sorprès a la resta de membres del bestiari, neix a allunyar-se i treus la figura per demanar matrimoni a la seva parella. Ella li ha dit que sí. El govern planteja una desescalada de les restriccions a la pesta porcina africana cap a finals d'any, així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona del risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer aquesta reobertura. Per cert, que avui s'han confirmat 5 nous positius, ja s'eleven a 396. El grup farmacèutic Salvà traslladarà la seva producció industrial d'Esplugues al Llobregat, a Alcalá de Henares, a Madrid. La companyia ho farà de manera progressiva fins al 2030 i mantindrà al Baix Llobregat la seva seu corporativa, les oficines centrals i l'activitat d'R+D, segons ha explicat aquest dimecres en un comunicat. I la Festa de la Verema del Bages arriba a la 31a edició fent un salt endavant. La Fira de Vins s'amplia a tot el cap de setmana a la plaça Vella d'Artés, on dissabte cada celler ja disposarà d'un estand propi. El programa arrenca divendres amb la inauguració del celler Més que Paraules de Fonollosa i oferirà propostes amb un vermut musical amb Joan Colomo. Darrer punt, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Les blaugranes debuten a les 9 a la fase de la Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff.
2: Notícies en xarxa.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clar.

0: Bon inici aquest, recordant una de les cançons dels Jackson 5 d'inicis dels 80. Amics, amigues, què tal? Com estem? Nova edició aquí en aquesta sintonia del VIP 45. El vostre programa de ràdio on recorda, com sempre, les cançons dels 70, 80 i 90. I cançons com aquest genial Can You Feel It? Que vol dir que pots sentir-ho. I ben clar, amb una de les bandes doncs, que, de fet, aquí també doncs, hi havia, evidentment, Michael Jackson, una de les bandes doncs, que de nou hem recordat aquí en el VIP 45 de Jackson's 5. D'aquesta manera, doncs, iniciem nova tanda d'èxits aquí en el VIP 45. Som-hi!
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45.
0: I anem directament cap a Austràlia sota una producció de Stock Aitken Waterman. Va ser l'any 1989 per Jason Donovan. Jason Donovan era un noiet doncs, que sortia en una sèrie de televisió que es deia Neighbors, els veïns. Era aquell roset tan maco. Deien que era maco, vaja, jo no li veia, eh?

0: Són molts i masses els cors trencats. Jason Donovan. Tot un d'aquells records que hem escoltat, el Too Many Broken Hearts.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.

0: Era realment increïble com sonava això l'any 1993, de la mà de Hathaway, un home nascut a Trinidad i Tobago, nacionalitzat alemà, i de fet el What is Love va ser una de les cançons més escoltades en aquell moment i tot un referent dels 90. Bona pregunta aquesta. Què és l'amor? What is Love? Sonant així de bé aquí en el VIP 45 d'aquesta edició, tenim per endavant encara minuts per escoltar grans i bones cançons aquí tots junts en aquesta que és la vostra emissora de ràdio. VIP 45 a través de les diferents emissores que la mateixen des de Tarragona, Lleida, Girona i també Barcelona. Això és el VIP 45.
1: VIP 45. Els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: Mira, i avui l'escollida també de sonar és aquesta, una versió extended, un remix molt especial d'una cançó molt coneguda i també destacat èxit de Mr. Gary Lowe des d'Itàlia amb La Colegiala. És aquesta.

0: Un projecte d'un DJ britànic que es deia Paul Donnelly Walden, malauradament ja ens va deixar, es feia dir Guru Josh, i una de les cançons molt conegudes i de fet molt escoltades també en aquells 90, també molt nostàlgics, era aquesta cançó doncs, que hem escoltat i que es deia així, Infinity. Una bona forma d'arribar a l'equador del programa d'avui.
1: Això era un èxit.

0: La primavera de 1983, quan My Man, sota la signatura i producció del gran productor Mauro Balabasi, arribava amb aquesta cançó, doncs, que es va convertir en poquíssimes setmanes en tot un referent de l'Italo Disco en aquell moment, com era aquest ja conegut Hipnòtic Tango. Tango Hipnòtic. Amics, amigues, això és el VIP 45. Estem escoltant, recordant aquelles cançons que tants i bons records i moments viscuts ens duen, que sí? VIP 45, com sempre, aquí, a la vostra emissora preferida, més cançons.
1: VIP 45, te'n recordaràs?
0: Jo diria que sí, te'n recordaràs. Va estar a finals dels 80. Bananarama. Avui recuperem una de les seves cançons, també sota la producció de Stock Aitken Waterman. I aquesta que es deia així, Cruel Summer. Després, més èxits.

0: De fet, Paul Sherrada no és altre que el mateix Ladmon Atkins, un home doncs, que també als 90 va produir alguna altra cançó molt bona, per cert. Però en aquell moment, ell mateix, sota el nom de Paul Sherrada, artista italo-disco molt destacat del moment en cançons com aquesta que hem escoltat, el Move Your Feet Florida, o aquell mateix també conegut Dancing All Night. I tampoc voldria oblidar una cançó que es deia Keep Your Love Alive, que és una cançó que a mi particularment m'agradava molt. I tot això produït, evidentment, per Maura Farina, Alberto Carpani, que era Albert Guano, Gianfranco Bortolotti. Més cançons i èxits, doncs records que nosaltres, com sempre, escoltem aquí en el VIP 45. Més coses.
1: VIP 45.

Abans d'entrar doncs, a la recta final del programa, d'escoltar una de les grans cançons. De fet, l'hem escoltat alguna altra vegada aquí en el VIP 45, també, amb alguna altra edició. Aquesta, doncs, que és boníssima i que ve de la mà de Sister Sledge, produïda per el mateix Neil Rogers, a la guitarra, com pots comprovar. The Heat is Greatest Dancer, una cançó doncs, que va ser molt important i que ara mateix nosaltres recordem de finals de 70, una cançó fantàstica, sens dubte. Sister Sledge.

0: Barreja d'estil, qualitat, una melodia excel·lent, Kings of Tomorrow, aquesta, doncs, aquesta melodia, doncs, que porta Kings of Tomorrow, una formació, doncs, americana de bon house, que nosaltres, doncs, avui l'hem fet servir, doncs, per acompanyar-vos en aquesta recta final del programa d'aquest Beat 45. Era el finally, aquest finalment. Marxem!
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà Beat 45. Watch out, here I
0: come. Res més per avui. Us emplaço, doncs, a una nova edició d'aquest programa de ràdio on repassa les cançons dels 70, 80 i 90.

0: ciutadans de Catalunya. Ja sóc aquí.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: And now for my next number, I'd like to return.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Avui, per començar la història de la música dance, ens anirem a Anglaterra i des d'allà ens arriba una formació que s'anomena Level 42, Level 42, i que ens portaran la seva història, la seva música Hot Dance 80. I després farem un repàs dels èxits que sonaven a les pistes de bany dels anys 70, 80 i 90. Level 42 es va formar el 1979 com a banda que funcionava el jazz i el funk. En principi, la banda va firmar per una petita companyia discogràfica independent, Elite Records. Poc després varen llançar el senzill Love Meeting Love a Elite Records, la qual cosa va cridar l'atenció de Polydor Records i varen firmar per aquesta discogràfica.

Els fundadors de la banda foren Mark King, vocalista i baixista, Mike Lindop, teclats i coros, Roland Bungold a la guitarra i Philip Gould a la bateria. El 1981 llancen el tema Love Games, que aconsegueix situar-se dintre del top 40 a les ràdios locals. Mercès a aquest single graven el seu primer àlbum debut, anomenat de la mateixa manera que la cançó, i així aconsegueixen un gran èxit a tota Europa.

El 1986 apareixen dues produccions noves. Per un costat, el disc en viu a Physical Presence i el disc gravat a estudi Wall Machine. Aquest últim aconsegueix posicionar-se en les llistes de preferència amb el senzill Something About You i Leaving Me Now.

Level 42, una formació anglesa que aconsegueix tenir més d'un senzill, més d'un èxit a les llistes d'èxits.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Sí, ja sé que això no és música dance, però funcionava a les pistes de ball i funcionava sobretot moltíssim a les FMs. Sabeu de qui estem parlant? Alan Parsons. I és que va néixer el 20 de desembre del 1948. I el dia de Nadal, sabeu qui va néixer?

Reconeixeu aquesta veu? Doncs és la mateixa. Annie Lennox al costat de Dave Stewart en Beauty's Mix.

0: Si és que sempre recordem a la gent quan ja és mort i fem un repàs especial a la seva música, a les seves produccions. Avui m'ha fet gràcia, doncs, al veure el calendari, doncs, veure que el 20 de desembre va néixer Alan Parsons i el 25 de desembre la Annie Lennox. I entrem de ple, amb l'Italo Dance, amb Qual Idea. Una cançó del Pino Danjo que es va editar el 1978.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

Hey there. Una cançó de finals dels 70, començaments dels 80s, amb el Pino Danjo. Anem a escoltar una cançó que vàrem acabar avorrint a les pistes de ball, i és que els discjòqueis la punxaven 3 i 4 vegades per sessió.

I de la música de Baltimore a Tarzan Boy anem a escoltar una cançó que s'anomena The Bar a l'Ampolla. Aquesta és una formació que es dedicava a fer temes pop. Un dels seus fundadors va morir d'un tumor cerebral el 1998. S'anomenen The Christians perquè tres dels components s'anomenen The Christians, el conjunt.

la darrera setmana del mes. Sempre us punxem un megamix. I hem aprofitat que a finals d'any, al desembre, la discogràfica Blanco i Negro ha editat I Love Mixes, els volums 6, 7 i 8. I el 8 hi ha el Hot Dance, que nosaltres li vàrem afegir el 80 i la portada del disc. Un megamix que va fer en el seu moment en Caco Martínez i que el van produir a Flaps Factory, a Sant Andreu de la Barca, en Mike Latines.

si us poso això, segur que no sabeu què és de la Lolita Holloway. S'anomena Salt Soul Midley. Ara, si us poso això, segur que sí que sabeu qui és, eh? Que sí?

Estem en Hot Dance 80 i això és Rapo Clapo. Hem escoltat la versió que va fer el Toni Aguilar, el locutor dels 40 principals, que també quan fan el Festival d'Eurovisió també està per allà per Televisió Espanyola. I la versió original de Joey Batán. Ara anem a escoltar un rap que es va agafar una versió sobre un tema musical funky.

Sí, sí, hem comentat que aquesta cançó, el Rappers Delight, està basada al rap sobre un tema de Chic, Good Times. Anem a soltar el Good Times.

I acabem avui amb Soft Cell. Una forta encaixada de qui usem, mare de Déu. Com es nota que aquestes festes es menja i es veu massa. Una forta encaixada qui us acompanyem sempre des de la coordinació tècnica i musical per Barroja Show i aquí dirigint, editant i presentant Hot Dance 80, Josep Maria Jurado.